0: Bederatzi urte bete dira gaur 2017ko urriaren batean Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte urrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Vila ANZ-ko presidentearekin. Vilaren arabera 2017ko referendumaren ondorengo urteetan desmobilizazioa eta etxipena nagusitu dira independentismoaren baitan. Independentzia lortu ez izanak eragindako frustrazioaren ondorioz. Azken hilabeteetan ordea gizarte mailako pultsua berriz indartzen ari dela uste du ANZ-ko presidenteak.
1: A nivell social, que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social, o el de la gent, o el de les entitats, està tornant a guanyar molta força.
0: Horregatik aurtengo urriaren bateko urteurrena iraganari begiratzeko baino etorkizuneko estrategia eraikitzeko baliatu nahi dutela azaldu du Bilak. 2017tik izandako urteak atzean utzi eta mobilizazio ziklo berri bati ekitea proposatzen du ANZ-ek.
1: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.